persones de gènere dins d'altres i un microfísic. Ah, és sobre el que fos